el carrer és on som. El carrer no, no te'n pots anar. El carrer és el que queda quan... quan s'ha acabat tot. S'ha acabat tot. És el que tens.